0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona 2. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats, espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: HTU, Salta y Piu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te tengo.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: Solo un poco más.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de CUNIT. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats, espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: a Cara Feu, Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Barrui, tate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio CUNIT. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM.
3: FM.
2: FM.
3: Oh, wow.

考えて。

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència, animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bans municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Ei, tens calor?
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Oh, yeah!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. Baix la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: La comarca en Bracería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Sí, sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Pinya.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fidiguay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaràs

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven i disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, Sheikh Kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

0: Cada estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar el recorregut dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Àdia.
1: A l'hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Oi! Oi!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Larram, Maria Larram. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al PNC, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
1: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, al tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
0: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Mars Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana se...
3: Enfrente de la comisaría de la policía local.
5: Así,
3: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir.
5: La moza, está...
3: Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a l'AP7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
1: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
0: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
2: Notícies en xarxa.

0: Agárrate salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruiz.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb
1: tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bans municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de L'educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuá y paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: No suena, mi pana,
0: enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats, espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 20% dels centres públics. I també en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut, de fet, per explicar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses famílies, per discutir quin ha de ser el futur de l'educació a Catalunya.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: Aquest curs el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles amb especial atenció a la intel·ligència artificial i les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.190 milions d'euros, gairebé un 5% més que aquest any. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es preveuen acumulacions de més de 90 litres en 3 hores en diversos punts del Pirineu, de la Catalunya Central, el litoral i també el prelitoral. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a CUNIT, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de CUNIT.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de CUNIT.
0: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
7: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
6: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
9: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
6: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
9: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
6: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
9: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
6: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Fil·loxera.
9: Una celebració declarada d'interès cultural, que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, a partir de 11:45.
6: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
10: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
6: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Una vegada docents ha donat el tret de sortida, el nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
9: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
12: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
9: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
13: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
9: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
9: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.200.
6: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
9: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
6: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
14: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
15: Però nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
14: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
6: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
16: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
17: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
16: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
6: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
18: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
19: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
18: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
6: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
20: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
21: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
20: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
22: El primer dia de l'escola començar amb una vaga, ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
20: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
6: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
24: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
23: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
25: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
23: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Un 3/4, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
27: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
28: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
27: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
6: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar 40 d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
1: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación. Porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
0: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, de desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
6: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez s'obre a ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
9: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
26: La xarxa de comunicació local.
20: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes el 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
6: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions, desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
9: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
6: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
6: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Ties, el Good Beat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: És altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
5: Les festes d'altura posaran punt final amb el ball d'espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
6: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
8: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que aquí la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va necessitar aquest any.
8: I s'ha mullat sobre la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
10: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
11: Dembélé, el actual ganador.
10: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, los habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
8: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
12: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
8: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
6: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i, probablement, de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEX.
5: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
6: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
4: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
7: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
4: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
7: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
4: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
7: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
4: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Filoxera.
7: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15.
4: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
4: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
7: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
10: Interpel·lem a...

0: negociar ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
1: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
3: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
1: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
3: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
4: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
5: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
4: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
3: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
6: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
7: Tot el que ha estat fent el departament ara, al començar el curs, és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
6: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
3: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
8: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
9: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur, pel futur del poble, no?
10: Ha patit

0: molta dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
1: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
2: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
4: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
5: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
3: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
6: Notícies en xarxa.
2: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
8: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
7: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
10: I el senyor Feijó haria bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
9: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, de desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
12: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
11: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balafi ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
14: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
13: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
2: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
15: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
16: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
15: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
2: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
15: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
2: És moment per a la cultura. A Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
15: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
17: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 5:10 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
2: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
18: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
19: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
18: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
2: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
20: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
21: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
20: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar. Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
21: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
20: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
22: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
20: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El centre d'esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, cinquena jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre la EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb dues grans retransmissions.
2: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuá y paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

1495 671 741495 Pollo a la Brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86 en Cunit. Pollo a la Brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la Brasa El Sol. Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2, Cunit.
4: Diada Nacional de Catalunya, Cunit. 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
3: Ei, tens calor?
4: Sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Bonito.
0: Bar La Piña.
6: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
6: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
0: Fideuá y paellas.
6: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
6: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
6: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
6: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven i disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, shek kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab,
3: samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pacora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
7: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y Viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

So live life. Yeah.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol. Diada Nacional de Catalunya, Cunit. 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Bonito.
7: Bar La Piña.
6: Todo me parece bonito.
7: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
7: Bar La Piña.
6: Bonita la cama.
7: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
7: Fideuay paellas.
6: Y tú es el día.
7: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
7: Bar La Piña.
6: Bonita la vida.
7: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
6: Teléfono suena, mi pana.
7: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2...

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
5: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la Colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la Colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
6: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
7: ¿Y qué le voy a hacer?
6: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
8: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agarra Feu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: 가.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Tens calor?
2: Sí.
1: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència, animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: I tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Bonito es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon vinyes veie, bon vinyes veie, bon vinyes veie que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT. 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a CUNIT, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de CUNIT.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de CUNIT.
3: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
1: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
6: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. a través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
6: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música!

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven i disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-u, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruz y Tateca.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT. 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música. I ara vull estar amb tu,
1: tu, tu, tu, tu. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Maratí.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència, animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Jesse J.

Sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar? Les coves d'un corall tallen el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar

les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música, sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
5: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
6: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. la Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven i disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, también alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
7: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Ràdio Estiu, Salta i Viu, amb Ràdio Cunit.
1: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

5 seconds off the demon track.

out, take us off the demon track.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer...

Nofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web www.emmcunit.cat o contactar amb el següent correu electrònic secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.